0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 4 d'agost del 2026, l'oratge.
1: L'oratge.
0: 32 graus de màxima, 21 de mínima, vent de l'est a 2 km hora, tot i que ha començat bufant de nord i una jornada assolellada, però amb molta presència de núvols, especialment a partir de migdia. L'índex ultravioleta està en nivell 8 i per a demà pugen suavement les temperatures. Les penyes en festes que tenen avui el tradicional concurs de paelles, el ball social amb taller de salsa i bachata en l'escenari Caixa La Baixa en Isidro, la cercavila de disfresses a les 11 de la nit i posteriorment a la 1:30 de la matinada ja el ball de disfresses. Unes penyes que ja saben s'iniciaven de manera oficial a migdia del passat diumenge, en alguns actes condicionats, algunes dates canviades, com per exemple la del tancament de Bous Arrels per al proper dissabte, dia 8, i també per al tema del xupinazo infantil, que tenia esta modificació, Héctor Bermúdez.
2: El dijous n'hi ha una transhumància, però a nivell infantil, no, el dissabte per al matí se solia fer, sempre s'ha fet el xupinazo infantil, algo que sempre li donen mocaors a xiquets i xiquetes, que és molt, molt bonic i que, correcte, com hem parlat abans, no es pot fer. El traslladarem al dijous, abans de la transhumància, en un principi, a les 10 del matí, allà en la plaça La Pau, farem el que seria el xupinazo infantil, no? O simbòlicament, veuríem exactament com seria l'acte i a mi en la xarangueta fem un xicotet, molt xicotet recorregut, per a després ja enllaçar en el que és la transhumància, en el que és ixe matinal, que és un matinal molt, molt variat. Aleshores, després el tancament de Germans Colomer, tampoc sabem l'horari exacte, no? Perquè anirà una cosa darrere d'una altra.
0: Pues per avui dimarts 4 d'agost, ja saben, el 2:30 concurs de paelles en la zona de les Carpes, ball social a les 8 de la vesprada, la cercavila de disfresses a les 11 i a la 1:30 el ball de disfresses.
3: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Almenara firma per primera vegada convenis anuals de col·laboració amb quatre motors de reg de la Marjal. Els acords contribuiran a fer front a l'increment dels costos energètics que afronten aquestes entitats. Els convenis s'han formalitzat amb els motors de Punta Rosa, Sant Marcelí, El Racó i Bovar i Oriola. La firma dels acords s'ha realitzat tant de manera presencial com per via telemàtica. I al costat d'ahir, al costat d'Almenara, la Llosa, en tres obres importants, fent-se este estiu, alcalde Ximo Llopis.
5: Una obra és el ballat de la pista de tenis i el que és també el ballat de la pista de futbol sala, que va per un costat. L'altra obra és el teixat de la part nord de lo que seria el polifuncional, en lo que és la pista on se troba el polifuncional i els asseos que tenim de polifuncional i la piscina, per així també poder ubicar allí una orquestra fora de cara a l'estiu i tal, no tindre problemes per si mos ve una tronada, una ploguda i que mos fastidie quan fiquem les orquestres, i a part també cobrir un tros per poder accedir als asseos que estiga a teixar, que també mos vindrà molt bé de cara a l'hivern. I l'altra obra també de Plan Impulsa, que és el local que tenim dalt de lo que és el gimnàs municipal, pues és ampliació, no?, que anem a fer també de lo que és el gimnàs. Per tant, pues són tres obres prou importants per al nostre poble i que al final pues millorant més pues els edificis que tenim.
0: Això per un costat, per un altre, el que seran els nous accessos al cementeri, tot i que a sol la finalització d'aquestes actuacions està prevista per a la primavera del pròxim any.
5: Bé, que és molt millor de conforme estava ara l'accés, perquè tu simplement per el poble podràs passar el parc de peatons anar per lo que era el barranc, per lo que era el bar de Carcau, i per voreta carretera, anar recte al cementeri, i al final farem un accés que serà millor per als vehicles, però també un accés peatonal que serà millor per a la gent que va a peu al cementeri. Així que compte que ja comencin aquestes obres, que en principi parlarem amb l'empresa Bertolín per aquestes obres sobre el mes de març de l'any que ve puguen estar acabades. Esperem que complisquen els plaços i que aquestes obres pues, les tinguin finalitzades en març de l'any que ve.
0: I al marge de les obres, l'activitat pròpia d'estiu i especialment del mes d'agost, almenys en la Llosa, els cursos de natació que també continuen en agost.
5: Comencem avui el curs de natació del mes d'agost i la veritat que també, pues, bueno, ples també de gent i la veritat que contents de veure, no? Pues que tantíssima gent del poble com dels pobles del voltant pues, apunten al seu curs de natació i venen així a disfrutar de la piscina municipal. Recordem que el curs de matí, que és totalment gratuït per a jubilats i pensionistes del poble, i bueno, la veritat que és un servici que donem, que en hivern el donem en el que és en el gimnàs municipal, ara el donem en la piscina, i la veritat que és algo que tota la gent major agraeix molt a l'Ajuntament.
0: I també seguís en agost, en la Llosa, l'escola d'estiu.
5: Sí, la veritat que vosaltres així, tant de l'escola d'estiu com de l'escola de Nadal, que és el que fem així, des del mateix dia que acaba el col·le fins que pràcticament comença el col·le, donem este servici, no?, de l'escola d'estiu o de Nadal. I la veritat que són molts xiquets, és que al final n'hi han, perquè clar, van els xiquets del poble, però també venen de la població de Xilxes, venen de la població de Menara, inclús de les Valls, hi ha gent que també s'arriben així a portar els xiquets a l'escola d'estiu. És un horari de 9 a 2, en el que la meitat de l'horari pues, estan en l'escola i l'altra meitat estan en la piscina, i si coneix que això, la veritat que disfruten molt els xiquets i per tant, pues, bueno, la veritat que tenim moltíssima gent, no? Estem pràcticament totes les setmanes alrededor d'entre 70 xiquets per setmana, perquè al final n'hi ha que recordar que els veïns del poble ho tenen totalment gratuït.
0: Sí.
5: És que venen d'altres poblacions, paguen 20 euros a la setmana, però al canviar-ho a setmanes, que ho canviarem perquè així ens ho demanen ja fa 3 anys els pares, pues la veritat que fa que la gent pues, bueno, pues que se pugui acoplar millor a portar els xiquets així a l'escola estiu.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
0: L'eclipsi que efectivament serà la nota destacada per al proper dimecres en dia 12. I parlem ara de lo que és l'activitat de la UDE que ha tornat i als entrenaments de pretemporada. Parlàvem amb Jordi Gómez de Ida València en guany. Li donaran especial carinyo a la UDB, a l'amater.
6: El club La Baixa va integrar dins de la UDE i va començar l'amater B. L'any passat ha sigut la millor temporada que ha fet l'amater. I pues, crec que hem aconseguit la unió pues, de futbolistes d'ací, que és més de la meitat dels futbolistes, i futbolistes que portem també de l'acadèmia, que donen ixe puntet més de nivell, i com bé ha dit Ximo, per anar treballant-lo de manera professional com el primer equip de la UDE, per a que al final puguem tindre resultats i voler pues, poder fer, no sols debutar en el primer equip de la UDE algun futbolista de la base que vinga de l'amater, sinó que puga quedar-se.
0: Les farmàcies de Guàrdia Nules, Juan Manuel Arambul, Major 60, en la Vall Beltrán, Navas, Poeta Llorente, 79.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 4 d'agost del 2026, l'oratge.
1: L'oratge.
0: 32 graus de màxima, 21 de mínima, vent de l'est a 2 km hora, tot i que ha començat bufant del nord i una jornada assolellada, però amb molta presència de núvols, especialment a partir de migdia. L'índex ultravioleta està en nivell 8 i per a demà pugen suavement les temperatures. Les penyes en festes que tenen avui el tradicional concurs de paelles, el ball social amb taller de salsa i bachata en l'escenari Caixa La Baixa en Isidro, la cercavila de disfresses a les 11 de la nit i posteriorment a la 1:30 de la matinada ja el ball de disfresses. Unes penyes que ja saben s'iniciaven de manera oficial a migdia del passat diumenge, en alguns actes condicionats, algunes dates canviades, com per exemple la del tancament de Bous a Reus per al proper dissabte, dia 8, i també per al tema del xupinasso infantil, que tenia esta modificació, Héctor Bermúdez.
2: El dijous n'hi ha una transhumància, però a nivell infantil, no, el dissabte per al matí se solia fer, sempre s'ha fet el xupinasso infantil, algo que sempre li donen mocaors a xiquets i xiquetes, que és molt, molt bonic i que, correcte, com hem parlat abans, no es pot fer. El traslladarem al dijous, abans de la transhumància, en un principi, a les 10 del matí, allà en la plaça La Pau, farem el que seria el xupinasso infantil, no? O simbòlicament, veuríem exactament com seria l'acte i a mi en la xarangueta fem un xicotet, molt xicotet recorregut, però després ja enllaçar en el que és la transhumància, en el que és ixe matinal, que és un matinal molt, molt variat, aleshores després el tancament de Germans Colomer, tampoc sabem l'horari exacte, no? Perquè anirà una cosa darrere d'una altra.
0: Pues per avui dimarts 4 d'agost ja saben, els 2:30 concurs de paelles en la zona de les Carpes, ball social a les 8 de la vesprada, la cercavila de disfresses a les 11 i a la 1:30 el ball de disfresses.
3: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes de 8:15 a 2 todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Almenara firma per primera vegada convenis anuals de col·laboració amb 4 motors de reg de la Marjal. Els acords contribuiran a fer front a l'increment dels costos energètics que afronten aquestes entitats. Els convenis s'han formalitzat amb els motors de Punta Arròs, Sant Marcelí, El Racó i Bovar i Oriola. La firma dels acords s'ha realitzat tant de manera presencial com per via telemàtica. I al costat d'ahir, al costat d'Almenara, la Llosa, en 3 obres importants, fent-se este estiu, alcalde Ximo Llopis.
5: Una obra és el ballat de la pista de tenis i el que és també el ballat de la pista de futbol sala, que va per un costat. L'altra obra és el teixat de la part nord de lo que seria el polifuncional, en lo que és la pista on se troba el polifuncional i els asseos que tenim de polifuncional i la piscina. La piscina també poder ubicar allí una orquestra fora de cara a l'estiu i tal, no tindre problemes per si mos ve una tronada, una ploguda i que mos fastidie quan fiquem les orquestes. I a part també cobrir un tros per poder accedir als asseos que estiga a teixar, que també mos vindrà molt bé de cara a l'hivern. I l'altra obra també de Plan Impulsa, que és el local que tenim dalt de lo que és el gimnàs municipal, pues és ampliació, no?, que anem a fer també de lo que és el gimnàs. Per tant, pues són 3 obres prou importants per al nostre poble i que al final pues millorant més pues els edificis que tenim.
0: Això per un costat, per un altre, el que seran els nous accessos al cementeri, tot i que això, la finalització d'aquestes actuacions està prevista per a la primavera del pròxim any.
5: Coeben, que és molt millor de conforme estava ara l'accés, perquè tu simplement per el poble podràs passar el parc de peatons, anar per lo que era el barranc, per lo que era el bar de Carcau, i per Boreta hiperboleta a carretera, anar recte al cementeri, i, bueno, i al final farem un accés que serà millor per als vehicles, però també un accés peatonal que serà millor per a la gent que va a peu al cementeri. Així que compte que ja comencin aquestes obres, que en principi parlarem amb l'empresa Bertolín perquè aquestes obres sobre el mes de març de l'any que ve puguen estar acabades. Esperem que complisquen els plaços i que aquestes obres pues, les tinguin finalitzades en març de l'any que ve.
0: I al marge de les obres, l'activitat pròpia d'estiu i especialment del mes d'agost, almenys en la Llosa, els cursos de natació que també continuen en agost.
5: Comencem avui els cursos de natació del mes d'agost i la veritat que també, pues, bueno, plens de gent i la veritat que contents de veure, no? Pues que tantíssima gent del poble com dels pobles del voltant pues apunten als teus cursos de natació i venen així a disfrutar de la piscina municipal. Recordem que el curs de matí, que és totalment gratuït per a jubilats i pensionistes del poble, i bueno, la veritat que és un servici que donem, que en hivern el donem en el que és en el gimnàs municipal, ara el donem en la piscina, i la veritat que és algo que tota la gent major agraeix molt a l'Ajuntament.
0: I també seguís en agost, en la Llosa, l'escola d'estiu.
5: Sí, la veritat que vosaltres així, tant de l'escola d'estiu com de l'escola de Nadal, que és el que fem així, des del mateix dia que acaba el col·le fins que pràcticament comença el col·le, donem este servici, no?, de l'escola d'estiu o de Nadal. I la veritat que són molts xiquets, és que al final n'hi han, perquè clar, van els xiquets del poble, però també venen de la població de Xilxes, venen de la població de Menara, inclús de les Valls, hi ha gent que també s'arriben així a portar els xiquets a l'escola d'estiu. És un horari de 9 a 2, en el que la meitat de l'horari pues, estan en l'escola i l'altra meitat estan en la piscina, i si coneix que això, la veritat que disfruten molt els xiquets, i per tant, pues, bueno, la veritat que tenim moltíssima gent, no? Estem pràcticament totes les setmanes alrededor d'entre 70 xiquets per setmana, perquè al final n'hi ha que recordar que els veïns del poble ho tenen totalment gratuït, sí. és que venen d'altres poblacions, paguen 20 euros a la setmana, però al canviar-ho a setmanes, que ho canviarem perquè així ens ho demanen ja fa 3 anys els pares, pues la veritat que fa que la gent pues, bueno, pues que se pugui acoplar millor a portar els xiquets així a l'escola estiu.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
0: L'eclipsi que efectivament serà la nota destacada per al proper dimecres en dia 12. I parlem ara de lo que és l'activitat de la UDE que ha tornat ja als entrenaments de pretemporada. Parlàvem amb Jordi Gómez de Ida València en guany. Li donaran especial carinyo a la UDE B, a l'amater.
6: El club la baixa va integrar dins de la UDE i va començar l'amater B. L'any passat ha sigut la millor temporada que ha fet l'amater. I pues, crec que hem aconseguit la unió pues, de futbolistes d'ací, que és més de la meitat dels futbolistes, i futbolistes que portem també de l'acadèmia, que donen ixe puntet més de nivell, i com bé ha dit Ximo, per anar treballant-lo de manera professional com el primer equip de la UDE, per a que al final puguem tindre resultats i voler pues, poder fer, no sols debutar en el primer equip de la UDE algun futbolista de la base que vinga de l'amater, sinó que puga quedar-se.
0: Les farmàcies de Guàrdia Nules, Juan Manuel Arambul, Major 60, en la Vall Beltrán, Navas, Poeta Llorente, 79.

0: Què tal? Com estan? Benvinguts i benvingudes. Avui dimarts 4 d'agost del 2026, avui per el plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó. Ara de seguida, en només un momentet, estem amb Ernesto Zartoso, és el president de l'Associació Muntanyes de la Guerra, i amb ell parlarem de l'incendi de la setmana passada i parlarem també de moltes qüestions d'interès que convé saber referent a l'hora d'eixir el termini, sobretot de tornar a aixafar tot allò que va ser invaït per el foc. Estem en festes, dimarts 4 d'agost, el concurs de paelles és el que tindrem a migdia, a partir de les 2:30, el ball social Lunàticos i Lunàtiques amb taller de salsa i bachata a càrrec de Marina i una escola de ball. Serà a les 8 de la vesprada, a les 11, la cercavila de disfresses amb la xaranga La Bomba Show, i a la 1:30 del matí el ball de disfresses amb l'orquestra La Viva a l'escenari de la clínica dental Manuel Bernat. Serà allí a la zona de Carpes. Bueno, res, en un dia en què així està assolellat, però apunta en avís groc en la província per pluges, tempestes i també alguna pedrega, però repetim, això en teoria afectaria a l'interior nord. Este dimarts 4 d'agost ens va portar a repassar l'actualitat i també a partir de les 2:17 actualitzarem i repassarem tot allò que en aquests moments està conformant les notícies, l'actualitat del dia.
1: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.

0: l'1 al 9 d'agost viu les penyes en festes. Més de 100 actes per a gaudir de la Setmana Gran de la Vall. Amb el suport de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Regidoria de Festes.
1: En Caixa La Vall Montcófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
2: De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año.
3: Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
5: Yo combino.
6: Ella combina.
5: Todos podemos combinar.
6: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
5: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
6: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
5: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
6: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
5: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
6: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
7: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
8: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
0: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
9: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
10: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
0: Pues en este dimarts, dia 4 d'agost del 2026, anem a tindre una xerrada en Ernesto Zarzoso, en el president de l'Associació Muntanyes de la Garra. Jo considero que és, va ser un ratet molt especial d'informació que valdrà la pena escoltar a Ernesto, els consells que dona, les reflexions que també ens farà de tot el que ha sigut l'incendi, este incendi que repetim, acabat del tot no està, afortunadament, bueno, pues ara sí que sembla ja que estabilitzat ja estava, en res estarà controlat i en res passarà a ser un record, torna a repetir. Però el que parlem en Ernesto Zarzoso, que té que tindre encara el cor trencat després de tot el succeït amb tanta i tanta gent, però especialment ells, no? Dices, visites al castell sempre de cap d'any i tants records que aniran ahir. Al marge de tot això, volen donar una sèrie de consells que resulten especialment espectaculars, que es donen perquè fan falta, i la gent que coneix coses abans d'eixir i pues, eixir, o a putinejar, que dime la vall, o a fer la foto pel postureo, pel selfie o per a lo que siga, perquè compte a un man i quin terreny van aixafar. Bueno, ja ho ha fet massa llarg. Ernesto, com estàs? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Néstor Zarzoso, president de l'Associació Muntanyes de la Guerra. Jo ara recordo quan, i en un horatge molt més fresquet que el que tenim ara, veniu ací, anuncieu en tota la il·lusió del món que aneu a pujar al castell, que va ser una ruta molt xula, que aneu a donar explicacions. I ara quan veus el castell, Ernesto, què és el que penses?
11: Pues molta tristor, com tot el món. Molta tristor, a més...
0: se dona una circumstància que encara te ho fa més dramàtic tot, no? I és que ara el veus conforme estava en aquella època, en aquells anys, en l'any 38, tot cremat, tot socorrat. La diferència, pues, de que allò va ser tot una catàstrofe ecològica i humana, i en este cas la diferència és que s'ha quedat en l'ecològica només, que és prou important. Entonces veus tot això i després veus la serra conforme la coneixíem nosaltres, que la tenim pràcticament tota patejar, pues veureu ara, pues què vols que digui, molta impotència.
11: Ernesto, he sentit i escoltat que, i tristament, òbviament, però que ara sí que se veuen, se distingeixen totes les sendes.
0: Sí, ara se veuen totes. Ara pots anar perfecte. Bueno, ara no, d'ací unes setmanes se pot anar per tots els puestos, perquè ara no te pots perdre.
11: Lo del... va iniciar el mateix dia 25 de juliol, si no m'enganya, el dia Santiago. Lo que veiem a primeres hores, bueno, no arribàvem ni al migdia ni molt menys, i se fum de les primeres hores i tal, que ens esglaiava un poc i ens notava aquesta preocupació, per a res podíem imaginar, Ernesto, com anava a acabar la cosa, eh?
0: No,
11: a tu com te va pillar?
0: Qui ho anava a pensar? Mira, pues a mi me va pillar, jo venia de viatge, era la una de migdia quan venien de viatge, i concretament que venien per el bypass, quan vam arribar a Pujol, se veia la fumeguera, no? Que hi havia per darrere de muntanyes.
11: Des de Pujol ho veieu.
0: Sí, se veia una fumeguera enorme, no? Sí. I nosaltres des del cotxe, que anaven la Madonna i la família, diem, mira, un incendi, pues això és per allí dalt, per casa. Però que anava a imaginar que era al costat de casa. Perquè quan vam arribar al Menara, que ja sabeu perfectament totes les muntanyes de la vall, entonces ja van veure perfectament que era el castell, i a partir d'ahir és quan se van ficar els pèls de punta. O sea, va ser una cosa impactant, perquè que estava així ja des de primera hora del matí ja estava vivint. Per nosaltres va ser una cosa d'impacte.
11: Ara sí, ja parlarem d'aquesta precaució que té que tindre la gent, i ens recordaràs la quantitat ahir de munició que se va gastar, se va utilitzar en la guerra civil i tal. Però has fet un article molt xulo que jo recomano, ara després al final, Ernesto, amb el teu permís donarem pues això, els datos, no? La gent ho pot llegir. Però es comences dient que s'havia vindre des de fa molts anys, en els passejos i excursions que fèieu per la Serra Espadà, el creixement de malea, diem, en ballero, per lo menos, no?
0: Sí, efectivament. Nosaltres, des del grup nostre, que ja fa 16 anys que ens hem constituït, precisament vam eixir de l'afició a la muntanya. I durant aquests anys hem parlat amb moltíssima gent, amb molts senderistes, en llauradors, en ganaders, en alcaldes i en gent d'altres pobles, i en tots mos eixia sempre un denominador comú, i era la quantitat de malea i l'abandono de la muntanya. I sempre eixia un comentari, estiguem en què estiguem, que tot el món solia fer, i és que diuen, això algun dia explotarà, i lamentablement així no ha ocorrit. O sigui, això s'havia de vindre, però torna a insistir, des de fa molts, molts, molts anys. No se tracta d'una administració, d'una altra, o de... No, no. Això ha sigut demandat. A més, vaig a recordar que sobre el 2010, aproximadament, puc estar equivocat, de dos o tres anys dalt o dos o tres anys baix, perquè va molt de... Se va fer un magnífic tallafocs. Un magnífic tallafocs que crec que estava subvencionat per la Comunitat Econòmica Europea, que segurament s'hauria de fer per això, no? Que venia des del puntal de Xova, baixava per la costera, pujava per la Ereta, al pic de Font de Cabres, després anava per el com se diu, la muntanya aquesta de la Creu de Ferro, baixava a la Selleta Santa Bàrbara fins a Vilavella. Un tallafocs que era enorme, era grandíssim, i sobretot era molt, molt ample. I si tallafocs que se va fer entonces, evidentment després se va abandonar i ha deixat d'existir. És a dir, que
12: veus com...
11: O sigui, aquesta tallafoc estava ple de vegetació.
12: Això ja no existia, clar. Però des de fa anys.
11: Ja, jo...
12: Després va abandonar, no se va mantindre i ha desaparegut.
11: Ja, de fet, ara que ho dius, jo ni me'n recordava que això estava ahí.
12: Jo estic segur que algú dels que mos escolta se recordarà d'això.
11: Sí, sí, no, sí, és cert, jo també ho recorde. Lo que no recordava és que estava, perquè com estava tapat ara...
12: A més, la particularitat que estava el famós cartel, perquè tu saps que quan se fa una obra, immediatament el cartel...
11: Enseguida el cartel.
12: Se fica primer el cartel i després se fa l'obra.
11: No se fa.
12: Pues jo recordo que inclús estava el cartel, i per això crec que estava subvencionat per la Comunitat Econòmica Europea.
11: Sí.
12: Me refereixo que, tornant al tema, que clar, això ho havien vist i tot el món ho sabia que anava a passar. Però, evidentment, o sea, en cap moment s'ha pres ninguna mesura, pues, poder, i ara mos estem lamentant. I el problema no va ser ara. El problema, que si vols després parlem, serà quan vinguin les pluges.
11: Ese és el tema. I la llàstima, eh? El tema i la llàstima. El cas és que ese dia 25 ja heu relates molt bé el primer conato, el segon, ja, i quan, bueno, tot això comença ja a escampar-se, pujar per la casota, etcètera, etcètera. I bueno, i lo del Monte de Zamora, la Pedrera, no? Com és el nom...
12: La Pedrera, acostumem-nos a dir la Pedrera.
11: Exacte, la Pedrera.
12: Que és el nom nostre de la vall de tota la vida.
11: El Monte
12: de
11: Zamora és una xamba que, mira, ahí se va quedar, eh? I a partir d'ahí es comença a veure ser de molts pastors. Hi ha també un homenes com per la quan creua la carretera Castelló de 623, però bueno, el solaix de Betxí, direcció Penyes Altes, la Ràpita. A partir d'ahí el resta és que això s'escampa
12: tot. Nosaltres, gràcies a uns amics nostres d'Artana, ens van ensenyar tota aquesta serra, l'han patejat tota, l'han coneixem perfectament, i després també la cova del Tronc, la cova del Tinent i tot això, clar, és que pels que ho han vist i ho han patejat, això és patètic.
11: Porteu molts anys mirant tot, patejant tot aquest terreny, que ara ha devorat el foc. El teniu investigat, documentat, tot aquest patrimoni militar, no?, de la Guerra Civil Espanyola, heu cotejat molta quantitat de documentació, teniu fotografies també. Què penseu fer ara, Ernesto? Així la vote pronto.
12: Pues de moment, deixar un poc que passe l'estat de xoc que tenim, i després d'ací un temps, pues, a veure les mesures que s'adopten per les administracions o per associacions, i a veure en el que puguin col·laborar, pues intentar col·laborar. Des de llavors, molt poc ho podem fer.
11: Bueno, recordar-li a la gent per què no deuen dir al terme aixafar tot allò que ha estat invaït per l'incendi, pel foc.
12: Bueno, és molt simple. Primer, perquè és un perill. És un perill, per qualsevol que pugui ser, és una irresponsabilitat molt gran, perquè avui encara n'hi ha llocs. De fet, l'incendi no està ni controlat encara, controlat, està estabilitzat.
11: Exacte, controlat del tot no està.
12: Sí. Lo que passa...
11: I rebrots n'hi ha, ni no són descartables, que n'hi hagin més.
12: I entonces és una temeritat d'ir per una senda, perquè a banda de que pots tenir algun accident, una altra cosa que és de menor importància, però és que a més, si me permetiu l'expressió, se faran un asco.
11: Sí, això també.
12: I si era per la muntanya has fet un asco, o ixes ben tapat en roba grossa per tirar a la basura, o vas a tornar d'aquelles maneres. Però això és el menor. Lo important és que el problema és que encara n'hi ha foc. Encara n'hi ha foc, i després n'hi ha molts a banda ja, que està l'altre tema, que és el que no te trobes alguna peça de la Guerra Civil, algun projectil o algun material d'aquest tipus, que això és un altre tema que després, si volvo, parlem.
11: Sí, efectivament, ara arribarem de seguida i ens recordaràs també, no?, tota la munició que tenim documentat que se va llançar ahir, i especialment algun dia assenyalat. Diu que les vostres xerrades amb llauradors, amb ramaders, caçadors, etc., que sempre teniu ese patiment, clar, ese patiment el que ha ajudat un o varios cafres o es que siguen, perquè damunt tot apunta A què ha sigut provocat, Ernesto? Que encara més crimen, això.
12: Això és, encara té transcent més la sang, no? Perquè si una cosa fortuïta, com va ser el príncep d'Aigualit, que va ser un llamp, pues bueno, contra això pues no se pot fer res. Però en un cas que ja els indicis te porten això, és que no pots entendre en quin cap...
11: Quin benefici trauen?
12: Anem a veure. A més, nosaltres vivim en una zona, perquè, per exemple, jo recordo quan hi ha els informatius a nivell nacional, els incendis de Galícia, no?
11: Sí.
12: Que jo, per lo que tinc entès, allí n'hi ha interessos econòmics de pastos i coses d'estes que... ni mucho menos s'està justificant ni res d'això, però li trobes un poc de lògica, no? Encara que siga una lògica funesta, no? Però és que així, que no n'hi ha ningú interès ni material, o se suposa que no deu d'haver-lo.
11: Què vas a fer, ara hi ha un tio vivo? Què?
12: I més al puesto que has claro. Començat, o sigui, és incomprensible.
11: Des de Muntanyes de la Guerra, Ernesto, també heu fet pública la vostra solidaritat i el recolzament, tant, òbviament, a les persones afectades que han patit pèrdues materials, afortunadament. No, dic afortunadament perquè no han sigut personals, no? ni en vides. I també, òbviament, a tots els serveis d'extinció, bombers, la UME, brigadistes... Ha vingut molta gent a treballar.
12: Moltíssima gent, i després la gent que ha estat, sobretot, que passa més desapercibida, els voluntaris que han estat en els centres d'acollida. I els ajuntaments que han ficat locals a disposició de tota aquesta gent que la veritat, que ho han tingut que deixar tot, no? Després, això també és una part, o sea, que ressalta, si des logo n'hi ha algo que n'hi ha molt poc de positiu en una desgràcia d'estes, com sol ocorre sempre, és la solidaritat de la gent. I jo veia pues, en els informatius pues, els centres d'acollida, no? Conforme donaven bocadillos, conforme es atenien, i veies tu fas, és que això mos ha pogut passar, bueno, mos ha passat a molt altres, però afortunadament sí. Perquè així a la vall han hagut dos barris que han estat desallotjats i el resto no. O sigui, el que li ha tocat i el que no mos ha tocat, pues, però clar,
11: s'ha tocat els que tenien la proximitat del foc, òbviament.
12: I després una altra cosa pues, és com se juguen la vida tots els servicis d'estendis d'incendis, es començant per missos aèrios, després per tots els que estan per terra, i en fi, i gràcies a Déu la gran sort que han tingut és que precisament això, que és que no ha hagut ningú ferit, això, ningú, i menys mort.
11: I l'agraïment òbviament pues, a Moncofa i a Nules, que són els que més han nomenat, òbviament que tenien a la gent allí, però en més o menor escala tots els municipis han ajudat a una o altra persona o famílies que coneixien el de Xirxes, la Llosa, l'Almenara, tot arreu. Seria injust dir que tots els municipis no ens han tirat una maneta a qui feia falta, o els pobles, no només a la vall, han hagut pobles, cojito, i ahir vull anar a parar ara, Ernesto, abans que parlem de lo de la munició. Me confessava, ja, a més, quan ho vas dir, te notava cara de preocupació, que mal ho heu passat, que mal ho has passat, pensant que si això arribava cap a la zona del Fondeguilla, adiós.
12: Sí, jo personalment tenia contactes en gent de Fondeguilla, que es donen moltíssimes gràcies perquè ens han tingut informat, i jo evidentment donava la informació al grup nostre, tot el grup tenia informació de primera mà de lo que estava ocorrent, però a mi, a nivell personal, lo que més me preocupa de tot l'incendi del poble de Fondeguilla. Jo conec a moltíssima gent de Fondeguilla de fa molts anys i ho hem comentat moltíssimes vegades. El dia que això pegue la petarda, al Fondeguilla anirà a l'aire per les característiques del poble. Entonces és un comentari que també l'havia sentit moltes vegades, i que jo quan he passejat per al Fondeguilla jo ho pensava, no? Dic, és que si per on vinga en fi, i quan a mi me van dir que el foc estava dalt de l'arquet i l'havien pogut controlar, o sea, el respiro que vaig pegar...
11: Quin bufit, no?
12: Sí, sí, perquè dic, jo, el Fondeguilla és un poble que l'aprecio moltíssim, perquè m'ha donat, a banda de tornar a insistir, de les molt bones amistats que tinc, o sea, a mi m'ha fet disfrutar molt de la muntanya, i aquestes amistats són les que me l'han ensenyat, a més. Entonces, clar, quan ja me diuen això, vaig fer un fit, però és que, clar, després va haver, no sé, recordo, el dia següent o dos dies després, me criden i me diuen, és que n'hi ha un rebrot per la part de Castro que pareix que se'n vaig a pacar el Marianet, altra vegada la pena dins. Dic, ja està pegant la volta, ja està pegant la volta. Afortunadament s'ha quedat amb el que s'ha quedat i podem donar gràcies a Déu.
11: I tant de bo que se queda ahí. Ernesto, ara ens contes part, perquè això és part, òbviament, no serà tota, de la munició ahí que se va utilitzar en la Guerra Civil i tal, però sobretot quan se pugui dir que no és el moment, i la gent, pues, circumstancialment, se trobe algo i tal, la precaució que tenen que tindre, això ja per començar. I en segon lloc, home, pues que no s'ho queden com a souvenir. Què deurien fer? A qui deurien de dir? A qui tindrien que avisar? Jo t'agrairia aquesta informació perquè la considero molt valuosa, sobretot de seguir i sobretot per això, per a salvar la pròpia integritat.
12: Bueno, pues mira, antes de això vaig a ficar en antecedents de lo que va ser la zona. Ho hem contat en moltes, o sea, en moltes excursions i en moltes conferències, és a dir, la gent que mos ha seguit pràcticament lo que vaig a dir ja ho sap, però la gent que no mos seguís, crec que és interessant que ho sàpien. Així, el front arriba en juliol de l'any 38, i concretament el dia, a partir del dia 4 de juliol que els franquistes o els nacionals ocupen el Puntal, a partir d'aquest moment es comença a haver una ofensiva sobre totes les muntanyes del nord de la vall, per la Ereta, baixant al Cantal, arribant a Mondragó. Estem parlant del dia 11 de juliol, i baixen per Mondragó, tot el que és Penyalba, Aigualit, Pella Migdia, que és on queda, i la muntanya de Sumet, que és on queda parat el front. Això és de l'11 al 14 de juliol. Vull llegir-vos textualment el que diu el part de la primera brigada de la 55 divisió franquista.
11: Sí.
12: Del part del dia 13 de juliol.
11: De l'any, el resto?
12: De 1938.
11: 13 de juliol del 38.
12: Sí. En un párrafo diu exactament: durante ese día el enemigo montó varios ataques con aparatosa preparación artillera, calculándose en unos 5.000 los proyectiles de todos los calibres lanzados a nuestras posiciones, siendo perfectamente rechazado y recibiendo un castigo durísimo.
11: Buah.
12: 5.000 proyectiles no más republicans en un dia, el 13 de juliol, insistís, en un dia. Però és que ahir la batalla ixa va estar durant més d'una setmana. O sigui, ahir vas començar pràcticament el 10 o l'11 de juliol. Però és que després d'esta batalla n'hi ha varios contraatacs republicans. Llavors, el dia 1 i el dia 12 d'agost estan en Castro i en tota esta zona. Vull dir jo que altra vegada, o sea, més artilleria. Després va arribar, inclús en setembre van haver també varios contraatacs, i després ja va arribar el contraatac republicà de Nules, del 7 de Nules, el 7 de novembre, perdó, el 7 de novembre del 38 també,
11: sí,
12: que també va haver més munició. Però és que arribem al tema gros, que és la famosa batalla del Castell, de la que hem parlat en numeroses ocasions, i espero que parlem més.
11: La de desembre.
12: No, però ara vaig a puntualitzar només en un dato, perquè la gent se faci idea del material que tenim en totes les muntanyes. A més del que he dit del Sumet i de la Pinya Migdia,
11: sí,
12: el dia 31 de desembre, que se va fer el contracte per part franquista al Castell, l'artilleria en sol va començar a partir de les 7 del matí a disparar, i va estar des de les 7 del matí fins a pràcticament les 6 o les 7 de la vespre disparant contínuament. I ese dia se van de disparar, millor dit, concretament, perquè també la gent se faci una idea del material, el que són granades Lafitte, només en la zona del Castell, 1887 granades de morter de 50, 120 i de 82, 2.925. Això, granades de morter. Però és que ara entrem als projectils d'artilleria. de 65 mil·límetres se van tirar 750, de 75 se van tirar 5.034, de 100 4.170, de 105 3.477, de 149 1.341 i de 155, que són els famosos obusos, que era el mil·limetratge més gran, 860, és a dir, se van tirar 15.632 projectils
11: en 12 hores.
12: En 12 hores. O sigui, perquè tot el que ens escoltem és la magnitud de lo que pot ser, i evidentment moltes d'elles continuen en el puesto.
11: Ojo. I algunes, això que sentien, jo escoltava la gent que deia, mira, s'ha sentit ahí un soroll com una explosió o algo, això serà algo de la guerra civil. Jo no sé si era cert o no, però tu ho hauràs sentit també.
12: Jo personalment no ho vaig sentir, però diversos companys sí que m'ho han confirmat.
11: És possible que hagi succeït això.
12: Inclús en alguna zona, que país un poquet estrany, i és precisament en la zona dels repetidors, d'allí baix del Toledo.
11: Sí.
12: Inclús ahir darrere mos costa que ahir també van haver explosions de projectils d'artilleria, és a dir, al costat. I a més, recorde una anècdota també, perquè clar, el poble de la Vall, pues, en aquella època era la meitat de la meitat de lo que és ara.
11: Claro.
12: Però jo recorde de jovenet haver vist una bomba de

0: se troben en alguna cosa d'estes.
1: Bueno, pues això, simplement seguir lo que és passos que donen les autoritats, no? I és molt simple. En el moment que tu veges una granada, de que pues, pot ser una granada a la FIT, que en l'article nostre pensarem fiquem fotografies perquè la gent vegi aquest tipus de munició és, pot ser les de famoses de pinya, o el més habitual, eixes i les de morter, són les més habituals de trobar. Les de projectils d'artilleria és un poquet més difícil, però també estan. El primer que té que fer és, per supost, no tocar-ho.
0: Això allò d'entrar.
1: Ho has vist, està ahí. Mira, això me pareix que és una bomba de mà, o me pareix que és una... Pues immediatament senyalitzar-ho i ficar-se en contacte amb l'autoritat, o bé a través del 112, o bé directament o a la policia local o a la Guàrdia Civil, dir, mira, han vist això, creiem que és... Jo dic sincerament, la gent que no tinga por, no? És dir, que val més que no siga que siga.
0: Això,
1: i si puja una patrulla de la Guàrdia Civil o la policia local i es fa fer un viatge de baix, jo crec que es fer sols de...
0: La seguretat no té preu.
1: Jo crec que no te van a renyir, però no, és que això és una llanda de Coca-Cola.
0: En absolut.
1: Però, sobretot no tocar-ho i serialitzar-ho. I que pugen i que ja l'autoritat, o sigui, les forces d'ordre públic s'encarregaran de fer el que tinguin que fer en ella, però mai tocar. Una altra cosa diferent són, per exemple, els casquillos o els peines, coses que ara apareixeran. Entonces això no té ningú perill, queda també com una troballa, no?
0: Sí.
1: Però lo que són bombes de mà i de morter, per supost, ni tocar-ho.
0: Estàs d'acord, Ernesto, supose, en algun dels comentaris que ja hem escoltat, i òbviament pues, de gent que té algo que dir, o perquè són violes o perquè tenen alguna comesa, no, en el terme per circumstàncies i tal, de inclusive l'altre dia el propi comissari en cap de la policia de la Vall, Àngel Jiménez, que entenia, no, les ganes de la gent de voler ixir a ajudar a tot, a reforestar, a arreglar coses i tal, però tot i s'esforç s'ha de fer ben fet, s'ha de coordinar i s'ha de fer quan toque. Ara no és el moment, i veig que tu també estàs d'acord en això, que ara no és el moment ni d'eixir ni de xafar res.
1: No, ara dic això, ho han dit antes, és que és un perill, és que t'ajudes, te pot passar qualsevol cosa. Si ja normalment anant per la muntanya pots tindre qualsevol accident per qualsevol tonteria, pues ara potser t'ajudes més. Entonces, això, que les iniciatives que de moment que se queden en casa, això s'ha de fer d'una manera ordenar i planificar. A vegades mos pot més el cor, no? o la mateixa impotència, el voler fer i ajudar a algo, i en vez d'ajudar estàs fent-ho pitjor, estàs agravant-ho.
0: El resto, jo me guardava esta pregunta quasi per anar tancant, però al final, i és complicat perquè, clar, a veure com te la faig, perquè ara estem en agost, en concret dia 4, ja és el mes número 8 de l'any, però vamos, un trimestre passa volant, i en res estem en desembre, i en res vindràs per ací per a parlar d'aquestes muntanyes de la Garra de Cap d'Any, però el castell serà un castell diferent al que hem vist ara. Com veus aquestes muntanyes de la Garra desembre 2026 en tot el que ha passat, Ernesto? I en això quasi que tanquem.
1: Pues si recordes, te ho he dit quasi al principi de la entrevista, és molta pena perquè per desgràcia te va donar més dramatisme a la història que nosaltres contem, perquè jo...
0: Se'm pareixerà més, no? Com
1: jo ho he dit en moltes ocasions, que per exemple lo de la batalla de juliol, que nosaltres un any vam intentar fer una excursió per contar-ho en ple mes de juliol, perquè així la mateixa època te dona més realisme i te fas un poc més a lo que era el moment, no?
0: Clar, te situes.
1: I van deixar de fer-la perquè quasi van haver dues o tres persones que quasi se mos queden allí. Va dir, no, això no ho fem ja més. Si ho farem, farem una altra època. De fet, ho han fet en abril.
0: De cols, de calor i tal, te referis.
1: Exactament.
0: Claro.
1: Ara, per exemple, quan pugem al castell, no és la mateixa circumstància, però la panoràmica va ser exactament la idèntica que tenia aquell 31 de desembre. Dir, tot cremat, tot, és dir, tot, la realitat tal i conforme també, com deia abans, anem a comptar que gràcies a Déu, pues, les circumstàncies no són ni molt menys les de

0: i anem a recolzar-nos en que, mira, estem així, ho ve, perquè vos feu una idea, això era el que havia entonces, ara fiquem així tots els soldats i tota la desgràcia que així se va concentrar, i la gent encara podrà veure en més. Anem a dir, sempre han dit veure les coses en color, esta vegada anem a veure-les en blanc i negre.
1: A esta pregunta que te faig ara m'agradaria que me contestares que sí. Este és el meu desig. Tu me diràs, òbviament, la realitat o el que cregues. Dime, Ernesto, que veurem verdet molt abans de lo que se suposa.
0: Per supost, lo que passa que a millor la nostra generació, o la meua, per lo menos, no crec que ho visguem ja, conforme estava antes. Volem verd de malea, de brossa, però de pins i de pinais i d'arbres no ho considerem. A més, fijeu-vos una cosa, l'incendi d'Aigualit va ser el 2014.
1: Sí.
0: I el que n'hi ha encara després de 12 anys és brossa, no n'hi ha pinaes.
1: Efectivament.
0: Però és que el problema és que no és el castell, és que és el castell, és el frontó, és Santa Bàrbara, és la Selleta, és Ríos, és
1: tot el nord de la
0: és
1: Vall,
0: tota la serra, tota la, o quasi tot. Que una altra cosa que tinc que dir, que per el que haguera pogut ser, me pense que encara hem tingut sort. O sigui, que anem a intentar buscar
1: la part positiva,
0: les poques parts positives que n'hi ha, i anem a consolar-nos en això.
1: Missatge final en menys d'un minut, Ernesto.
0: Pues que sobretot la gent que de moment que se queda en casa, que se'n vaig a pipa, que està verda i que la disfrutaran moltíssim més, i que després que una desgràcia, i que això pues, n'hi ha que afrontar tot i conforme és, i n'hi ha que seguir avant. O sigui, no s'ha acabat el món tampoc, això mos ha afectat a tots emocionalment, però d'ací un temps mos habituarem a veure-ho aixina, i el xoc este pues, mos haurà passat, i que haurà ser lamentamos del que ha ocorrit. I una última cosa sí que vull dir, han tingut diversos incendis, no s'han pres mesures efectives. Jo dic sincerament, jo ojalà m'enganya, però continuo pensant que continuarem igual. Jo a qui li tinga que arribar, que li arribi, però ho dic, que ho fiquem en el blog. O sigui, quan hem parlat amb tota aquesta gent de pobles, alcaldes i persones que van a la muntanya, tots han comentat el mateix. Si no se facilita que els llauradors puguen cultivar dins de les varietats que es produeixen des de la muntanya, després que els ganaders, sobretot els ganaders, puguen desenvolupar la seva labor, i damunt no, que no se'ns fiquen més problemes, sinó que damunt que recibisquen ajudes, perquè una cosa hem de tindre clar. O sigui, una persona no fica un negoci si no és per guanyar diners, i a la muntanya, si no tens que traure algo, no fiques tu absolutament res. O sigui, que no sols no perjudicar-lo, sinó que damunt tens que n'hi ha que procurar que a aquesta gent li se ajude i li se facilita la labor, perquè n'hi ha gent que vulgui viure de la muntanya, per difícil que pugui aparèixer, que n'hi han. El que passa que antes de començar diuen, per què me tinc que ficar jo si només tinc que pegues i problemes? Entonces, depregant d'això, ja veuré si això va algo, i jo sóc molt pessimista de que això canvia.
1: Pues tan de bo no sigui així, no? I tan de bo prenguem un poc més de consciència, que la gent faci cas, que ja eixirà qui vulgui ajudar, tranquil, que tindrà l'oportunitat, i de segur que li encomanen alguna cosa que podrà ajudar, des de reconstruir, reforestar, si ho entén, etc. Moltes gràcies, i acabem dient, Ernesto, on pot llegir la gent aquest article que has fet, on està el blog, on pot veure les fotografies, on ho troba això?
0: Això, teclejant en Google Muntanyes de la Guerra, i immediatament hi serà el blog, i poden punxar directament i podrà morir aquest article, no aquest article, sinó diversos articles de les activitats que nosaltres solem fer.
1: Un plaer que s'hagués acompanyat este dimarts 4 d'agost del 2026, i tant de bo la gent se quede en les coses interessants que ens has contat. Gràcies i bon dia, Ernesto.
0: Gràcies a vosaltres.

0: 10 al 9 d'agost viu les penyes en festes. Més de 100 actes per a gaudir de la Setmana Gran de la Vall. Amb el suport de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Regidoria de Festes.
1: Els gestos quotidians sumen també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
2: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: Última hora. Viene otra ola.
4: ¿De calor?
3: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
4: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
5: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
0: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.
7: Hoy por hoy, Comunitat Valenciana. Inma Pardo.

0: Dos i 18 minuts de la vesprada d'este dimarts, quart dia del mes d'agost del 2026, solellat en la Vall d'Uixó, 31 graus de temperatura, si bé és cert que pel tema de la humitat la sensació tèrmica ens porta als 38, però reials 31, almenys en este moment, a esta hora. Dos i 18 minuts de la vesprada, quan repassem allò que està sent notícia en este dimarts, dimarts festiu en la Vall, en el tema de penyes en festes. Ja saben que ara en estos moments és el torn del concurs de baies, cuinades a gas allí a la zona de les Carpes, després és el bingo i esta vesprada a les 8 el ball social Lunàticos i Lunàtiques amb taller de salsa i bachata que estarà a càrrec de Marina i una escola de ball, serà per a tots els públics i serà a l'escenari Caixa La Vall Sant Isidro. La cercavila de disfresses amb la xaranga, la bomba show, tindrà lloc a les 11 de la nit i a la 1 i mitja el ball de disfresses amb l'orquestra La Viva a l'escenari Clínica Dental Manuel Bernat, també allí, en la zona de les Carpes. I després continuarà la festa, Barraca on Tour. Això, avui dimarts, dia de descans taurí, demà se reprendrà l'activitat taurina en el concurs de ramaderies, perdó, serà el tor de la ramaderia del Coves de Pedreguer de Alacant. I al marge de tot això seguim parlant de l'incendi, de tot el que està deixant posar-se foc, que començava el dia 25 de juliol i que per a sempre serà recordat com l'incendi forestal de la Vall d'Uixó. Un incendi que ha destrossat ja la instal·lació del regoteig i compromet el poder regar més de 1.300 fanecaes de cítrics en la Vila Vella i en Nules. I al marge de tot això, ara de seguida parlem del tema de les ajudes, perquè ja en breu se habilitarà una finestra única, una ventanilla única en l'Ajuntament de la Vall, però s'ha compartit ja en les xarxes i les ajudes urgents per l'incendi forestal en el cas de que hagueu estat afectats o afectades per l'incendi del 25 de juliol. Se pot consultar la informació sobre el decret 114/2026 del Consell per a la concessió directa d'ajudes econòmiques a persones físiques, comerços, autònoms i explotacions agràries. La línia d'ajudes principals per a persones físiques, ajudes per destrucció o danys en vivenda de fins a 20.000 euros, béns de primera necessitat fins a 3.000 i lloguer de reallotjament i vehicles. Per a la reactivació econòmica, ajudes per a autònoms i comerç minorista, 1.000 euros o treballadors en ERTO CP360 i vehicles comercials. Agrícola i ramadera, ajudes per explotacions ramaderes, danys en cultius de regadiu, secà, equipament i explotacions forestals. I el termini anirà del 10 d'agost al 10 de novembre, en concret 3 mesos. Com se pot sol·licitar? Pues en línia, l'opció preferent a la seu electrònica de la Generalitat. Presencial a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament i totes les ajudes cal que sàpiguen que són compatibles amb altres indemnitzacions o assegurances sense superar, clar està, el valor total del dany. Avui hem parlat amb Ernesto Zartoso, president de l'Associació Muntanyes de la Garra. Òbviament res va ser igual a partir d'ara. Amb Ernesto Zartoso reportàvem algunes qüestions, com per exemple quan ja siga segur i si el terme aixafar tot allò que ha cremat l'incendi, encara no és el moment, què cal fer en cas de veure algun sospitós, algo sospitós referent-se a municions i a projectils i en definitiva a coses de la Guerra Civil que l'incendi haurà tornat a traure i haurà ficat a la vista i a l'abast de tots.
1: En el moment que tu veges una granada, que pot ser una granada a Lafit, que en l'article nostre vejarem, fiquem fotografies perquè la gent vegi aquest tipus de munició és, pot ser les de famoses de pinya, o el més habitual, eixes i les de morter, són les més habituals de trobar. Les de projectils d'artilleria és un poc més difícil, però també estan. El primer que té que fer és, per supost, no tocar-ho.
0: Això allò d'entrar.
1: D'entrar. Ho has vist, està ahí, mira, això me pareix que és una bomba de mà, o me pareix que és una... Pues immediatament senyalitzar-ho i ficar-se en contacte amb l'autoritat, o bé a través del 112, al 112, o bé directament o a la policia local o a la Guàrdia Civil, dir, mira, han vist això, creiem que és... Jo dic sincerament, la gent que no tinga por, no? És dir, que val més que no siga que siga.
0: Això
1: i si puja una patrulla de la Guàrdia Civil o la policia local i es fa fer un viatge de baix, jo crec que jo crec que no te van a renyir, però no, és que això és una llanda de Coca-Cola.
0: També se recordava Ernesto Zarzoso de aquell tallafox que teníem uns anys enrere i que al final també va ser devorat, però en aquest cas per la malea, no per el foc.
1: Se va fer un magnífic tallafox, un magnífic tallafocs que aquí crec que estava subvencionat per la Comunitat Econòmica Europea, que segurament se volia fer per això, no? Que venia des del puntal de Xova, baixava per la costera, pujava per la Ereta, al pic de Font de Cabres, després anava per el com se diu, la muntanya esta de la Creu de Ferro, baixava la Selleta Santa Bàrbara hasta Vilabella. Un tallafocs que era enorme, era grandíssim i sobretot era molt molt ample. I si tallafocs que se va fer entonces, evidentment després se va abandonar i ha deixat d'existir. És dir que veus com
0: o sigui, que aquest tallafoc estava ple de vegetació.
1: Això ja no existia, clar. Però des de fa anys
0: ja,
1: després se va abandonar, no se va mantindre i ha desaparegut.
0: Ernesto Zarzoso, president de l'Associació Muntanyes de la Garra. Reflexió final.
1: Han tingut diversos incendis. No s'han pres mesures efectives. Jo dic sincerament, jo ojalà m'enganya, però continuo pensant que continuarem igual. Jo, a qui li tinga que arribar, que li arribi. Però ho dic, que ho fiquem en el blog. O sigui, quan hem parlat amb tota aquesta gent de pobles, alcaldes i persones que van a la muntanya, tots han comentat el mateix. Si no se facilita que els llauradors puguen cultivar dins de les varietats que es produeixen des de la muntanya, després que els ganaders, sobretot els ganaders, puguen desenvolupar la seva labor, i damunt, no que no se'ls fiquen més problemes, sinó que damunt que recibisquen ajudes, perquè una cosa hem de tindre clar, o sigui, una persona no fica un negoci si no és per guanyar diners, i en la muntanya, si no tens que traure algo, no fiques tu absolutament res, o sigui, que no sols no perjudicar-lo, sinó que damunt tens que n'hi ha que procurar que a aquesta gent li se ajude i li se facilita la labor, perquè n'hi ha gent que vulgui viure de la muntanya, per difícil que pugui aparèixer, que n'hi han. El que passa que antes d'es començar diuen, per què me tinc que ficar jo si només tinc que pegues i problemes? Entonces, depregant d'això, ja veuré si això va algo, i jo sóc molt pessimista de que això canvia.
2: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
3: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
4: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: De l'1 al 9 d'agost viu les penyes en festes. Més de 100 actes per a gaudir de la Setmana Gran de la Vall. Amb el suport de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Regidoria de Festes.
6: Hora 14, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Parlem ara d'Almenara, que reforça les partides destinades a parcs infantils i camins rurals amb 160.000 euros. El ple ha aprovat per unanimitat una modificació pressupostària d'aquesta xifra per a reforçar dos àmbits prioritaris, els parcs i les àrees infantils, que rebran una inversió addicional de 60.000 euros, i les actuacions als camins rurals, per a les quals s'ha consignat 100.000 euros més. Una modificació que ha rebut el suport de tots els grups municipals. Però no tot és alegria, perquè Compromís per al Almenara diu que els informes oficials els han acabat donant la raó i que el govern ha assumit en el ple posicionaments que havien rebutjat durant anys. Quique Castelló.
7: Hem votat en contra del compte general de 2025 perquè els veïns i les veïnes no viuen dins d'un balanç comptable, viuen en els carrers que necessiten manteniment perquè estan plens de clots i esperen que les factures se paguen a temps i reclamen serveis públics de qualitat. Però això també ha deixat una conclusió molt clara, i és que els propis informes tècnics de l'Ajuntament han acabat donant-nos la raó quan diuen que la situació econòmica de l'Ajuntament no era tan bollant els darrers anys, perquè hem estat vora 100 dies per pagar factures pendents. Ens donen la raó també quan demanàvem la retroactivitat per a aprovar la relació de llocs de treball des de l'1 de gener, perquè hi havia treballadors i treballadores que ja estaven duent a terme aquestes tasques per les que el govern volia estalviar-se una part del seu salari anual. I també ha passat en la modificació de crèdit de 160.000 euros. Durant anys hem estat defensant que el poble, que Almenara mereix més manteniment, mereix més cura per el nostre terme municipal, per el nostre entorn, i ens han arribat a acusar d'alarmistes, d'exagerats, de mentirosos. Però avui mateix són els mateixos informes municipals els que reconeixen que cal actuar en l'asfaltat, en la neteja viària i en la conservació i manteniment dels nostres espais públics.
0: Les farmàcies de Guàrdia en Nulesco, amb Manuel Arambul, major 60, en la Vall Beltrán Navas, poeta Llorente, 79.

0: La Ventana.
1: Ràdio La Vall d'Uixó. Cadena SER.
2: Fonteta de Besòs, una altra font ben antiga, on també arribava l'aigua clara de la Nogueret. A finals del segle XIX, aquest carrer era conegut com el de la Font Nova, i ja aleshores la fonteta donava faena, perdia aigua i enfangava el carrer, encara sense empedrar. Estava adossada al mur d'un hort, l'hort de Don Fausto, prop de la casa dels Garcia, una nissaga ballera que ens regalà dos grans erudits, Honori i el seu fill Arcadi. Fins a l'any 1982, la font brollava més prop del cantó amb el carrer Eleuterio Pérez, antic de les Olleries. Aquell any fou desplaçada uns pocs metres i reconstruïda en fer l'edifici on està adossada. De la fonteta original encara se'n conserva la aixeta, amb la cara d'una ninfa coronada amb fulles i plantes de riu, la pica i els safareig fets d'una pedra entre grisa i blavosa com la de les nostres muntanyes. I vos preguntareu, per què Besòs? Conten que el nom ve d'una família que vivia just enfront, més concretament del tio Besòs. Potser ell vigilava la font? Potser en feia la llei? Un bullant gavallero, qui sap? Els veïns no m'ho conten.
3: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
4: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: Última hora. Viene otra ola.
6: ¿De calor?
5: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
6: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.